0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

encetar setmana. Això sí, amb ganes i energia. Vinga, ànimo. És dilluns, 7 de setembre de 2026.

des d'ara i fins les 10, ja sabeu, tens per a l'actualitat musical. Tens que passem en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Tota la roba està feta a consciència per a que s'adapte perfectament a tu i a les teues necessitats. Quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón, a G-Sport es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat, número 14, i també en la seva web, gsport.es. Si eres deportista, G-Sport, alia't amb ells. Ja veuràs que bé te senta la seva roba.

ja la premsa musical d'este matí i ens fixem, com sempre, en primer lloc, en l'efemèride. Avui és 7 de setembre i què te ve al cap? Bueno, pues sí, el tema de Mecano. El 7 de setembre és el títol del primer senzill que se va extraure de l'àlbum Aida Live, publicat en 1991 per Mecano. Tema composat i produït per Nacho Cano. La cançó s'estrenava en maig de 1991 a Espanya. També va tindre molt d'èxit i molta repercussió a altres països d'Hispanoamèrica i dels Estats Units, on s'estrenava en aquell mateix any, en el mes de setembre, aprofitant el tiró del seu títol. Bueno, pues avui és 7 de setembre i avui toca començar amb este tema. Un tema que trata, en línies generals, de, bueno, pues una relació amorosa que s'ha trencat i com amb el pas de Sancho, bueno, pues continua ahí i s'estima i cariño per l'altra persona. Encara que d'amor ja no queda molt. Amor romàntic, sí, de l'altre. Bueno, pues comencem amb Mecano. Acompanyem-vos, Jessica Mesa, un plaer passar estos matins amb vosaltres.

I és que tenim nova llista. I entre les novetats, aquestes que te contem. En el 45 sí que aconseguís colar Capo, el seu tema, Reina. En el 37, Luis Fonsi, I me despido. En el 31, Ariana Grande, Petal. Una altra novetat en el 23, Gracie Abrams, Look at my life. En el 19, Miss Cafeïna, Hoy va a ser el día. Sí, n'hi ha moltes novetats esta setmana. I és que contem un total de 6. L'última que te conte és la que ha entrat i més força en llista. Se queda amb la posició número 19 i amb el títol de disc actiu de la setmana. I ahí estan Karol G i Bruno Mars amb el Estil. Disc actiu que ja saps que sonaran els matins a les 11 i a la 1. Per la vesprada, a les 4 i a les 6. Sempre compta amb el patrocini del Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. I en el top 10 tenim a estos són els 10 més importants. En el 10, el Lapsus de Ultraligera. En el 9, Nine Night Jules, Cara de Cool. En el 8, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. En el 7, Alok i Jennifer López, Everything Fine. En el 6, Noan, Princesa de los Bares. En el 5, Neil Moliner, Ya no estoy triste. En el 4, Rels B, Lleva al sol. Obrim pòdium en el 3, Ana Mena i Lola Índigo. Bueno, pues han sigut número 1. I baixen al 3, Patito A. Al igual que Manuel Carrasco, que també ha sigut número 1 amb Bailando con Lobos. I esta setmana se té que conformar amb el número 2. El nou número 1 se'l queda Vico amb el Tiramisú. Bueno, pues un tema molt dolcet com el més important de tots per als pròxims dies. El número 1 que sempre vindrà de la mà d'Òptica Central i que te'l posem per els matins a les 10 i a les 12. Per la vesprada, a les 5 i a les 7. La llista la teniu publicada en la web blurradiofm.es. A més que podeu votar per les cançons que més vos agraden

volen que se convertisquen en els més importants i, per tant, seran les que més sonaran. Es quedem amb una de les novetats, ens quedem en seguida amb Capo i el seu Reina, des de l'àlbum Criminal. 45. El álbum Criminal, que encara no está disponible, ni habrá que esperar unas semanas.

la previsió de l'horatge. Visitem horatgenet.com a veure què ens conten. El post que publiquen avui diu: la setmana comença estable i calorosa. Bueno, pues malament anem, eh? La setmana comença estable i calorosa, però amb l'esperança de que cap al dimecres canvien un poc les coses i puguem parlar de pluja, però sobretot d'un notable descens tèrmic. Esperem estos ansiats possibles canvis, sobretot en les temperatures. Avui encetem la setmana amb pocs núvols al cel i amb temperatures que es mantindran tan altes o més com el cap de setmana. I demà dimarts encara farà més calor al sud, on el vent es deixarà sentir de lleveig, portant les temperatures a valors pròxims als 40 graus al centre i a l'interior. El lleveig portarà núvols als de vesprada, anunciant i sent més que probable canvi a partir de dimecres. El vent anirà girant i refermant-se de gregal dimecres, la qual cosa afavorirà l'acumulació de núvols al sud, o les precipitacions, sense ser massa importants, sí que podran ser generals de vesprada i també durant la matinada. El gregal, els núvols i les pluges deixaran les temperatures notablement més baixes. Dijous de matí encara tindrem el cel carregat al sud, amb pluges residuals, i el sol acabarà imposant-se per tot arreu de vesprada, deixant un horatge ja estable per a divendres i segurament també per al pròxim cap de setmana. Visitem a Emet, l'últim model publicat ens dona aquestes dades. La màxima prevista per avui a Xàtiva, 38 graus. Demà en seran 40. I per a dimecres, vegem ahir i s'ha baixat en les temperatures, eh? Sobretot en les màximes. Perquè si dimarts ens donen 40, dimecres la màxima serà de 31. AM també es posa un avís groc per altes temperatures avui i demà.

que acaben de sonar han sonat a Boy Band Veritat. Pues sí, és una de les importants i de les bones dels 90. Acaben de sonar Steak Dadum. Han sonat amb un dels últims temes que ens han presentat en Sweet July. Take That ha anunciat Dreamers Tours, la seva pròxima gira europea i l'última en una dècada. Més de 30 concerts que han anunciat en 16 països distintos. Bueno, pues una gira que passa per Espanya. I és que Espanya serà una de les parades amb major desplegament. El trio format per Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald oferiran 6 concerts en el pròxim juliol de 2027, convertint-se en el país, el nostre, amb més dates d'esta gira. Bueno, pues algo que ens halaga, eh? Dates confirmades per a Espanya. 9 de juliol estaran a Catalunya, el 10 de juliol a València, el dia 11 al Mare Nostrum de Fuengirola, el 13 i 14 de juliol a Madrid i el 15 de juliol a Galícia. Bueno, pues anem a quedar-nos amb la data del 10 de juliol de 2027. Steak Dad estaran a València. Les entrades ja estan disponibles, ja te pots fer amb elles a través de Live Nation, Ticketmaster i

0: la web más revolucionaria.
1: ¿Qué más se puede pedir? Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Don Chuguri, cantem aquí a la fresca.
3: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia, fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
4: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
3: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
5: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
3: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només 1 euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porxes Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
6: El verano.
7: El verano más fresco.
6: El verano más fresco. Blu Radio FM.

0: Romeo Santos i Pri Royce, després del superèxit d'Ardos, presenten Ai San Miguel, tema que ha sigut molt important en aquestes últimes setmanes.
1: Cierra los ojos,
2: siente
1: y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio, 90.2 FM.
0: Tenim la llista ara mateix entre mans, eh? Des d'ahir sonava el tema i Sant Miguel i també este altre, Mr. Know It All. Yeah.

Desde la llista que sonava Gracie Abrams, que s'ha colat entre els importants i ho aconseguís amb este Look at my life. Gracie Abrams ens ensenyava este estiu una nova cara per al seu nou disc, este que acaba de sonar. I és que es tracta del segon avanç del que serà el seu tercer disc, Daughter from Hell, una cançó molt més introspectiva de la que estem acostumats. Parla en ella de pensaments intrusius i de la contradicció que en algun moment o un altre tots tenim en la vida. En què és millor, sentir-se bé per dins o per fora, o el que pensa la gent. El tema plega acompanyat del seu corresponent videoclip, gravat i rodat per gent important com és l'equip de Mitch Ryan, que ja va formar part també del seu anterior àlbum. Bueno, pues Gracie Abrams, de notícia important per a nosaltres, perquè li donem la benvinguda a la nostra llista.

les 11 del matí. Segon hora per a este 100% peticions. Bon dia de nou a tots. Fins les 2 ja sabeu com tema amb el patrocini del Bar Avenida de Genovés i de Grupo Innovator Mom. S'encarreguen d'oferir-nos estes 4 hores. 4 hores en les que nosaltres podem fer el que vulguem, eh? Podem posar per ací la música que a tu t'apetís en cada moment. Demana-la i si t'animem este dilluns, que tal vegada ho necessites. 678-60-53-30. Ja tenim el pròxim tema preparat. Ve de la mà de Ale i Yorgaki. Anem a quedar-nos amb l'èxit Una noche.

mira cómo vuelo. Ahí está de mis cafeína, flotan, pero así. Son les 11, Micha. Ya le vamos a saludar ya al Samis del Mirador del Pasache. Menchars per importar. Ya sabeu, toches 10, Queen Empera nos altres. Toches 10, fan el dinar. Per a qui ho necessite, per a qui buiga, dinar bé sense complicar-se la vida. Perquè sempre anem justes de temps, veritat? Però volem dinar bé, volem cuidar la nostra alimentació. Però pues és ben senzill. Només cal passar per el carrer La Reina 48 de Xàtiva. Ahí estan, el mirador del passatge. I avui ens deixem per a si este tema del record. Es Camino Soria.

whatsapps per emportar. Telèfon 635 433 744. Perquè ja tens clar que vols dinar avui? Bueno, pues telefones 635 433 744 i fas ja la teua comanda. Tots els dies cuinem

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Sella, Madrid, París
2: o Dubai. Estés donde estés.
1: BluRadioFM.es.

posava per ací Miley Cyrus. Estaven desitjosos de poder posar per ací el nou senzill per a esta artista que tant ens agrada. Bueno, sonava Miley Cyrus, o millor dit, només Miley, perquè l'artista ha decidit deixar ja el seu cognom arrere i començar a ser una nova etapa, en la qual acaba d'estrenar este tema, Bad Persuadism. És el primer avanç del que serà el seu 10è àlbum d'estudi, que portarà el mateix nom i que aplegarà el pròxim dia 18. La cançó és una autèntica invitació a ballar i a oblidar-nos per un rato del mòbil. Millor que la guardem. Millor que ens oblidem de les preocupacions del dia a dia i de tot el que ens plena el cap i que no servís per a res. Dance pop, sintetitzadors dels 80 i un baix que mana. Bueno, pues el títol és El bajo convence. Bass persuadist. I el videoclip que ha presentat també està dirigit per Mert Alas. Aplega amb una estètica molt potent, nocturna i provocadora. Una nova era que comença per a Miley, que a més de deixar a part el seu cognom, ja se, bueno, pues, s'oblida un poc de son pare i sí, comença la seva etapa en solitari. Bueno, pues, dir-vos que Miley Cyrus ha estrenat també una nova estètica. Una estètica que recorda moltíssima gent com Madonna o Lady Gaga, entre altres. Bueno, pues torna empoderada més que mai, eh? Miley Cyrus, a partir d'ara, només Miley.

Ultraligera, que sonava per així amb el seu èxit, La Basura. I tenim missatge amb proposta i amb dedicatòria. Bueno, pues és la reina del Sàhara qui ens proposa la de Romeo Santos i Pri Royce, la de Dardos. Diu, esta la vull dedicar per a la Sanro, per a tu, per a mi, per a tots. Bueno, pues gràcies, per a si te la deixeu.

excelente combinación esta. Funambulista y Dani Fernández. Ahí están combinando esos estilos. Y esta última canción. Pues no es l'última, perquè encara ens queda un ratet més de 100% peticions. Perquè fins les dues ens deixen per així acompanyar-te. Continuem ara amb Greg Taró. És que demà amb el seu èxit, Belita. Bueno, pues de moment, l'únic que coneguem d'este artista

eso te que feré comenzar la casa por el tejado. Ahí está Beno Fito y Fitipaldis. Un tema més i alcançarem la una, eh? Ja anem a fer-ho amb Dua Lipa i el seu Training Session, que torna a estar d'actualitat 3 anys

Ellie Goulding amb la segona proposta musical, Loser. Ellie Goulding acaba de publicar el seu sext àlbum, I Know Too Much, i entre les seues cançons trobem esta, que ara ella ha escollit com a senzill promocional, Loser, un dels temes més directes i més afilats del disc. En esta cançó, Ellie se dirigeix clarament a la seva exparella, perquè té un nou treball, té nova parella i fins inclús una nova imatge. Però ja ho té clar, eh? Se pot canviar de roba, de perfum o inclús de vida. Però per dins continua sent el mateix. Continua sent un loser, un perdedor. Bueno, pues sense pèls en la llengua, Ellie Goulding presenta este nou senzill promocional. Ja disponible, com te deia, I Know Too Much.

espera que s'acabi, sí, de manera oficial, l'estiu 2026, ja podríem afirmar que aquesta és una de les cançons més importants, si no la que més veritat. La cançó de l'estiu del 26, La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo. A la una i mitja, sense falta, tindrem la noveta musical del dia. No te la perques, que te la portaran, com sempre, a Autobuses Chambitos. Però antes tenim la visita dels Manai, Alejandra Fernández.

0: novetat musical del dia. Recorda que la coneguem gràcies a Autobuses Chambitos, que ells la porten per ací. Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, una eixida, un event, si necessiteu desplaçament per a molta gent, ahí estan ells. www.autobuseschambitos.com. I anem a quedar-nos amb lo nou per a Laura Pausini.
1: Novedad.

Calvin Harris van fer possible. I tanquem ja el 100% peticions d'avui, que s'acaba el temps. Completem en seguida esta edició del dilluns 7 de setembre de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada i fins demà. A continuació tenim a Alex Elfa, tenim el Tendido Pop. Amb ell, la pròxima.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blue Radio en el 90.2 y BlueRadioFM.es.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.